Feliu. M'agrada el Castillet en Calatayú. M'agrada el Cabanete i Sucanesu. M'agrada el Eugenio, saben aquí el que diu? M'agrada Buenafuente, presenta tu. M'agrada el Barcelona, que és més que un club. El Nàstic Tarragona i el Juventú. M'agraden los Manolos, all my loving you. Amigos para siempre, turu tu tu. Soy muy de Puigdemont, sin actitud. Que viva mi Junqueras, lo estimo molt. M'agrada TV3 i també RAC1.